0: n'hi havia gent del terreno que el que feia era mirar. Això se va llevar perquè un poc se va apostar per, anem a dir, una automatització, no? És bo i és ruïn, perquè l'experiència per a zones com la nostra és molt important en el que el temps es conformés. Però així i tot, estem parlant de que, per exemple, Santa Magdalena de Pulpis han caigut 90 litres en una hora, que és rècord de l'estació.
1: És una barbaritat.
0: És una barbaritat. Entonces, bueno, pues jo crec que han estat ben posats els avisos, possiblement l'interior sud no, però, claro, com se va ficar a ploure tant ahir de vesprada en aquestes tronades puntuals, pues bueno, no és que estiga ni bé ni mal ficat, no me clave, jo no l'havera posat, però bueno. Però vull dir-vos que, més que ha plogut molt.
1: Ha plogut molt. Ahir de vesprada estàvem molt pendents a la ràdio com a mitjà de comunicació, d'on anaven produint-se les primeres plogudes. Recorde que les primeres van ser a Eslida i va ploure molt, va caure pedra. Mentre xerrem amb tu, anem a viatjar també avui hacia el programa i anem a saludar ara en directe a l'alcaldessa d'Eslida, Lucía Doñate. Alcaldessa, bon dia.
2: Hola, bon dia, Andrea.
1: Les primeres imatges del temporal arribaven a ir des d'Eslida. Com vau viure vosaltres les primeres hores?
2: Pues fatal, és a dir, esperàvem l'avís roig a les 6, però a les 5 quasi s'acabava el món. Tiraven l'aigua por a l'aigua i va caure una bona pedrega.
1: Com us va afectar? Perquè hem vist imatges del barranc, alguns veïns ens enviaven, ja corre l'aigua per ací per Eslida. Vau tindre moltes incidències ahir de vesprada?
2: A veure, vam tindre 3 o 4 incidències. Va entrar aigua al carrer Major, al carrer Sant Lleó, a la senyora Natàlia i després en la carretera. Però avui està tot així del sol.
1: Clar.
2: Tenim uns quants núvols, però avui estupendo.
1: Clar, i a més, alcaldessa, va ploure molt en molt poc de temps i després ja vos va donar ese alè que pràcticament ja no va haver esa pluja tan forta com la que havíeu tingut en apenes una estona.
2: No, estava plovent en Eslida, que havien caigut ja 130 litres, en ahir, en el poble veí, 110, això va fer que en 2 hores es quedés la Rambla, el riu sec. Abans feia falta més d'una setmana de pluja per a que es quedés la Rambla i en 2 hores va aixir. En este moment no n'hi ha gens d'aigua en la Rambla. És a dir, va ser que va caure tant en tan poc de temps que no donava, és a dir, el riu anava a tope. Però en este moment no n'hi ha cap barranc en marxa.
1: Esta és la particularitat d'aquestes tempestes i aquestes alertes a les que ens anem acostumant a poc, alcaldessa. A mi està avui ací a l'estudi Vicent Ibáñez des de Bament. No sé si us coneixeu, perquè Vicent roda molt pels
0: sí,
1: nostres
0: crec que sí que
1: municipis.
0: Sí que s'han vist per allà, sí.
1: I clar, el missatge, Vicent, que estaves donant tu i que esteu comentant estos dies és precisament el que ens està contant Lucía Doñate, que plou molt, molt, molt, molt, en molt poc de temps, i això, clar, fa que es col·lapsen les rambles, els rius, i que es produïsquen inundacions.
0: Sí, precisament ahir un poquet este avís que teníem de tronades és que se quedarien estàtiques, és a dir, on se feren cauria molta aigua i molt proper no. I és un poquet el que va passar, no? Si mirem les dades d'Abame, que tenim moltes estacions molt, molt propetes, conforme bé han dit, tenim 135, 136 a Eslida, 160 a Inn, però baixeu a la plana, a Vilavella tenia uno. És que realment està molt propet. Entonces, la situació d'ahir era molt puntual, però bueno, també hem de tenir en compte que este extremisme que tenim per al canvi climàtic produeix aquestes coses. És a dir, la columna precipitable d'aigua que teníem ahir era enorme, era no com a la Dana, però quasi, i això vol dir el potencial que tenim. I això, en part, és pues, perquè tenim l'aigua molt calenta i de la mar i fa que, diguem, que n'hi hagi més quantitat d'aigua que puga almacenar-se en l'atmosfera i tenim situacions com la d'ahir.
1: Torna a la normalitat avui a Eslida, ens conta l'alcaldessa que allí ara teniu sol i pràcticament com si no haguera passat res.
2: Nosaltres este cap de setmana teníem unes jornades que es deia Eslida Integra, però hem decidit ajornar-lo.
1: Clar.
2: Perquè encara que no estiguem a nivell roig, estem al taronja, i no sabem si pot tornar a ploure. Sí que dona aigua d'una altra manera, però va ploure tot el cap de setmana i la setmana que ve. Aleshores, anem a ajornar-les Eslida Integra, però un altre moment.
1: Bueno, aquestes bones decisions que estem veient i hem comprovat aquestes últimes hores que quan arriben a temps ens poden salvar literalment la vida. Així que, alcaldessa d'Eslida, Lucía Doñate, gràcies per agafar-nos el telèfon, que sabem que avui també és un dia de molta feina per allí, per Eslida. Moltíssimes gràcies i molt d'ànim.
2: Molt bé, moltes gràcies a tu, Andrea.
1: Doncs ahí està, no?, eixe testimoni de com canvia l'horatge

0: en un moment, i així hi ha diverses preguntes. Per un costat, jo crec que els oients i els veïns de la província de Castelló avui es pregunten, ja ha acabat l'alerta roja, significa que acaba ja el temporal, Vicent?
1: No, encara tenim inestabilitat. De fet, avui tindrem un dia molt, molt més tranquil, ja ho veu, que és una altra cosa. Esta nit sí que dona algo de pluges costaneres, com les d'ahir, però sempre un poquet no tanta intensitat, no té res a veure. I demà sí que dona tronades d'alta volta i les pluges costaneres per la nit, no? És un poquet que el patró se repetirà, encara que, bueno, pues sempre podem tindre algun punt d'inestabilitat fora de lo esperat que puga caure algo.
0: Clar, quan parlem de pluges i tempestes puntuals demà, ja no parlem de la quantitat de litres d'estes últimes hores.
1: No, però puntualment podem tindre alguna quantitat important, però seria, pues això, conforme va passar ahir, no? Que veiem que en un lloc de repent cauen 100 litres i ara, en aquest tipus de situacions, lo que tenen és que sumen molt a pressa. És a dir, és una de les coses molt, molt interessants, no? Vos vaig enviar un vídeo ahir de la platja d'Almassora i és que literalment...
0: S'acabava el món en Almassora.
1: És que pareix que estiguen en una manguera tirant aigua. És una cosa impressionant, però són aquestes pluges càlides que se formen i cauen en el mateix lloc i tenen aquestes coses.
0: Ahir a la zona de la Plana Baixa, clar, jo estava allí a casa ahir treballant i, clar, per la nit a casa, jo vaig veure molts llamps. Vicent, no sé si és algo que es va reproduir a la resta de la província, però avui ens has donat una dada molt cridanera. Quants llamps han caigut en 24 hores?
1: Pues 23.500, que és una barbaritat. És moltíssim. És en tot el que agarra la nostra zona, dins de la mar també, claro. Especialment, possiblement el 50% està dins la mar. A més, es veu perfectament la ratlla on se fa. Tenim esta convecció, no? I és molt curiós perquè esta quantitat de llamps el que indica és la inestabilitat que tenim i també indica que tenim molta convecció i això pues, és un poquet el que provoca també que puguem tindre aquestes quantitats d'aigua.
0: Uh-huh. Aleshores, aquests 23.500 llamps que ha registrat la província de Castelló en 24 hores, aquesta xifra tan alta la vieu?
1: És la Comunitat Valenciana.
0: És
1: el mapa de tota la comunitat, diguem. ¿Vale? Sí.
0: Alguna volta havíeu fet un registre
1: pues no
0: tan sorprenent? Però
1: no
0: és
1: ho sé,
0: molt.
1: Però és moltíssim. És molt, molt. I, a més... si veiem un poquet l'estructura de les tronades, era pràcticament un llamp continu. De fet, a nit, jo estava, bueno, visc en Benicàssim, encara que soc de Vilavella, però visc en Benicàssim, i se veia ves contínuament, no? Que era una cosa contínua, i això indica pues, un poquet pues, això, la gran inestabilitat que teníem i el potencial que tenia això.
0: L'horatge obliga moltes voltes a ajornar, reprogramar algunes coses. Este cap de setmana comencen festes en alguns punts de la província de Castelló, els més propers que tenim a Castelló, Almassora, Nules i les Alqueries. I clar, sé que alguns dels ajuntaments duen dies contactant amb tu, Vicent, a veure si podries donar-los una miqueta de llum en l'hora de prendre decisions, perquè no és fàcil o bé ajornar o directament cancel·lar alguns actes que no es poden fer si no es fan dins de la setmana de festes. Un d'estos ajuntaments és l'Ajuntament de les Alqueries. Tenim el seu alcalde a l'altre costat del telèfon, Antonio Gil. Bon dia, alcalde.
2: Molt bon dia, Andrea, i molt bon dia, Vicent, que també el senc.
1: Buenas, Toni, què tal?
0: Clar, Toni, tu has sigut un d'aquests alcaldes que has estat en contacte amb Vicent Ibáñez. Comencen les festes avui a les Alqueries. I com vos està afectant esta alerta roja de les últimes hores i l'horatge que s'espera este cap de setmana a l'hora de reprogramar o cancel·lar algunes coses?
2: Pues bé, la veritat és que afecta i no positivament, perquè obliga a reubicar, a redissenyar, a reprogramar totes les festes, a mirar quines infraestructures tens viables, quins espais pots compatibilitzar en que segons que actes, i en cas de l'alerta roja pues, n'hi ha que evitar tots els desplaçaments possibles, i això obliga a cancel·lar nosaltres encara que tingues instal·lacions adequades i òptimes per poder desenvolupar l'acte en normalitat. Però, clar, ens trobem davant d'una situació meteorològica que crec que és el pitjor enemic de les festes al carrer, perquè si ja n'hi ha un refrany que diu que los toros, calor i mosques, poc fa al·lusió als bous, però se pot estendre a tots els àmbits de matèria festiva. Per tant, doncs, intentar reubicar els actes, intentar ajudar a totes aquelles penyes que celebren de forma particular, però per tot el poble, actuacions... Clar. Però, clar, també és cert que les infraestructures municipals són limitades i n'hi haurà que establir un ordre i al final un poc entrar també en una sincronització en els espectacles que organitza l'Ajuntament, en els que organitzen les penyes, i n'hi haurà actes pues, que si plou molt mos tocarà suspendre, però bueno, ahí estem ja des de fa quasi una setmana, sabem lo que ve pues, reprogramant, mirant el programa, intentar compatibilitzar pues, l'ofrena, la pleitesia ahí se va tindre que suspendre, i ara pues, ja que avui es comencem en l'Esclafit i demà el primer dia de bus i de festa grossa, pues, a veure com està l'horatge, molt pendents i cridant moltes vegades a Vicent, pobre, pa veure com ho fem.
0: Clar, a les 12 ha desaparegut l'alerta roja, els actes d'abans d'Ixona a les Alqueries estaven suspesos. Toni, podem dir que a hores d'ara, amb este cel gris i esperant que tal volta caiguen remassadetes esta vesprada, ja es pot dir que han començat les festes a les Alqueries o les penyes de moment s'estan contenint?
2: No, no, les penyes estan al carrer, els veïns, i en la indumentària, i nosaltres estem muntant l'escenari dins del teixat, ara a la una tenim la inauguració del mesó, ara mateixa m'has pillat veient un local per poder reubicar el guisar les calderes, perquè se guisaven al carrer i no podem guisar-les al carrer perquè s'apaga el foc, se banyen els cuiners i no és viable. Pues ara estem, en aquests moments, estem el regidor de festes, Pasqual, i el cuiner i jo mirant una instal·lació que ens han cedit voluntària gratuïtament per poder fer aquest guisó de calderes per a més de 2.000 persones, que bueno, pues, t'obliga a replantejar-te-ho tot, però bueno, ho replantegem en la millor de les alegries, en la major de les il·lusions, per tal d'oferir les festes, encara que ploga, pues, de la millor manera possible.
0: Correcte. Però, una de les notícies positives, a veure si podem donar-li una miqueta d'esperança en quant a l'oratge a l'alcalde de les Alqueries, Vicent, és que ens pilla el pont del 9 d'octubre enguany dins de les festes de les Alqueries i de cara als pròxims dies ja s'espera que amaine una miqueta este oratge. El segon cap de setmana creus que, encara que és pronte, que el podrem disfrutar quasi de manera plena?
1: Bueno, és molt pront encara. Com sabeu, a més de 3 dies és pràcticament inviable dir res, si ja mos costa a 24, no?
0: Això és veritat.
1: Però bueno, la idea no és que vagin pitjorar, per lo menos, no? És dir, la tendència que se veu pues, és una miqueta de més estabilitat. Entonces, bueno, esperem que Toni puga disfrutar de les festes i no estar patint tant conforme patís. La veritat és que Alqueries li toca molt el tema de la pluja, no? Jo recordo diverses vegades parlar en ell també i, bueno, estem en una època pues, que, bueno, pues, que sabeu que
0: és
1: propensa a això, però bueno, a veure si per lo menos poden disfrutar bé i bueno, per lo menos intentar que ploga lo menos possible.
0: Alcalde, molt d'ànim, esperem que disfruteu de les festes per allí, pel poble, siga com siga, que jo sé que s'acabaran disfrutant, que allà les Alqueries saben disfrutar de la vida, així que ànim i que visquen les festes del Niño. Moltíssimes gràcies, alcalde.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i convidar-vos a vindre a disfrutar de les festes de les Alqueries en honor a la Mare del Niño Perdido. Moltes gràcies a tots.
0: Anirem algun ratet. Doncs Vicent, poc de temps ens queda, simplement jo crec que deixar fixe i ser missatge de que es va prendre ahir una bona decisió.
1: Sí.
0: No passa res si el món para unes hores, si estem a casa, si teletreballem des de casa o si hi ha empreses que han de parar, simplement per previndre el que puga passar. Dèiem a l'inici del programa que una alerta roja no significa que vaig a passar una desgràcia, significa que estem intentant previndre-la, i jo crec que és el missatge important d'avui.
1: I una cosa que ahir jo no estava així, perquè bueno, sempre pues, quan tenim
0: estaves
1: faena...
0: Estaves de
1: la policia d'Alacant.
0: Estaves en Alacant, sí, ahir, sí. És veritat.
1: Pues, bueno, una de les coses que crec més positives és que vaig vindre per el bypass de València, que bueno, si la gent que ho conega sap que allò
0: segur
1: és un caos. Sempre 24 hores, i venia a soles, a les 7 de la vesprà. I això vol dir que algo ha canviat. Jo estic segur de que fa 3 o 4 anys això haurà sigut impossible.
0: Un caos.
1: No, a veure, és a dir, la gent haurà fet vida normal.
0: Normal.
1: I crec que tant les empreses com la societat pues, ha pres nota del que va passar i, bueno, i és una molt bona notícia que mos diguin alguna cosa i que fem cas.
0: Encara que crec que sí que va haver una miqueta de psicosi ahir, perquè jo vaig anar a migdia abans de que començara l'alerta roja a comprar-me el dinar, perquè me n'anava de la ràdio a casa, així ens van enviar a tots a casa fent cas d'eixa restricció per l'alerta, i a Mercadona de Borriana no quedaven ous. En la secció de la carn hi havia molta carn que no estava, i me vaig parar a pensar i vaig dir, a vegades aprenem coses i hi ha altres que no aprenem res. I vaig sentir a una dona que anava amb la cistella i volia agafar ous i va dir, estamos perdidos, no hemos aprendido nada. I vaig dir,
1: no, és el que hi ha. Jo crec que hi ha que tindre sentit comú.
0: Correcte.
1: I ja està. I no crec que per un dia que no comprem carn anem a, mos vagi a passar alguna cosa. Ni dos, tampoc.
0: Efectivament.
1: Però bueno, ahí és un tema d'educar a la gent. Però bueno, jo ahir me'n vaig vindre molt content de veure, pues això, de vindre soles, no? Que me va parecer molt, molt descriptiu del que, per lo menos, pareix que s'hagi pues, après algo de la malaurada dana esta que vam tindre i que, bueno, pues que això és positiu i que podem ordenar la vida
0: en
1: funció d'això.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge positiu de Vicent Ibáñez, així que te donem les gràcies per estar avui amb nosaltres al programa i per tota la informació, que jo crec que és una de les informacions més útils que podem donar com a mitjà de comunicació, gràcies a gent que de manera desinteressada com vosaltres analitzeu el cel de la província. Així que Vicent Ibáñez, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: En casa queremos ahorro energético, aislamiento, seguridad, confort. Con Norvent cuentas con cerramientos, puertas y ventanas a medida que cumplen tus expectativas, porque nuestras soluciones encajan contigo. Cuenta con Norvent.
4: A Criso som experts en compra d'or i plata amb més de 40 anys d'experiència. La millor valoració en joies, lingots i coberteries i el millor preu de venda d'or i plata per a inversors. Carrer del Mig número 6. Criso, l'excel·lència en la compra de joies.
5: ¿Tu empresa genera residuos? Marcial. ¿Necesitas gestionarlos? Marcial. ¿Quieres hacerlo bien? Marcial Vicent. Gestión medioambiental para empresas. MarcialVicent.com. Nuestro servicio, tu mejor solución.
6: 26 hinchables gigantes y atracciones. Viernes 2 de octubre en el recinto ferial de Castellón, cubierto y vigilado. Y la entrada es gratis, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Cada atracción, 1,50€ o pulsera ilimitada, 12 euros. Food trucks, DJs y conciertos. Resilientes a las 7, Moron 5 a las 9. Aforo muy limitado. Solo una tarde al año. Caplakids.com.
7: Gasolinera Alsa y Servi. La mejor calidad al mejor precio. Reposta tu vehículo con el mejor combustible. Certificado por Intertek. Ahora el low cost no es sinónimo de baja calidad. Alsa y Servi. El mejor combustible ahora certificado al mejor precio. Alsa y Servi. Carretera Villarreal Burriana.
8: En Centro Médico Estético Inés Museros realizamos tratamientos faciales y corporales, medicina estética avanzada y micropigmentación con diagnóstico previo y personalizado, tecnología de última generación y un equipo que te escucha, te entiende y te acompaña. Descubre tu mejor versión y vuelve a sonreír cada día. En Centro Médico Estético Inés Museros, mejoramos tu felicidad. Ayoza 90, Castellón.
9: Si buscas resultados increíbles sin complicaciones, Proyectos La Plana es tu mejor opción. Desde reformas integrales hasta construcciones, fachadas, derribos e instalaciones. Con un equipo experto, calidad garantizada y servicio en toda Castellón y Valencia. En Proyectos La Plana, tu obra se realiza sin sorpresas. Puedes encontrarnos en proyectoslaplana.com.
10: Celebramos 10 años contigo. En Toldos La Plana llevamos una década ofreciendo soluciones de sombra, toldos a medida, pérgolas bioclimáticas y sistemas motorizados para tu hogar y negocio. Gracias por confiar en nosotros. Disfruta de tus espacios al aire libre con estilo en Castellón y toldoslaplana.es.
11: Yo compro en Toldos La Plana. Ah, que tú no. En Castellón y toldoslaplana.es.
12: Ven a Salt celebra aquest octubre el mes de l'Avellana, un mes per gaudir de la nostra avellana amb gastronomia, cultura, tradició i innovació. Presentarem Avella Salt, Arrels i Futur, la nova cervesa Montcàtil i dedicarem un espai especial a la dona rural. I el 25 d'octubre no et perdes el gran mercat de l'avellana i sabors de l'Alt Maestrat.
13: Hoy por hoy Castellón, Andrea Jarque.
0: Nos acercamos a la una del mediodía. Hoy, en la pregunta del día, les estamos preguntando cómo pasan ustedes los días de lluvia. Y nos llegan ya varias respuestas. Nuestros oyentes que hoy nos escuchan desde casa nos lo cuentan.
14: A mí los días de lluvia me gustan siempre y cuando sean días que no tenga que trabajar y pueda estar en casa, en el sofá, con mi mandita y mi libro. Pero si tengo que salir a la oficina a trabajar, la verdad que me ponen de muy triste y bastante mal humor.
0: Bueno, pues parecen días bucólicos para mucha gente, disfrutar con la mantita en casa y mirar por la ventana estos días grises. Con esta pregunta del día llegamos ahora a la una. Les vamos a dejar con los servicios informativos y enseguida volvemos aquí, a Hoy por Hoy Castellón.
15: Hoy por Hoy Castellón,

0: Amb el mes d'octubre arriba el mes de l'avellana, Avenasal, el seu producte estrella, tan versàtil i que ens deixa una programació plena de cosetes interessants en quant a este producte gastronòmic este mes. Així que anem a saludar l'alcaldessa de Avenasal, Elia García. Alcaldessa, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Lo primer de tot, preguntar-te com ha anat allí aquestes últimes hores en quant a les pluges a Avenasal.
1: Així la pluja ha sigut molt, molt poqueta, la veritat és que no ens ha presentat ningú problema i tot està seguint les alertes tal com se'ns han indicat, no hem tingut ningú problema a la localitat.
0: Doncs ens alegrem molt d'aquestes notícies positives en quant a l'alerta i clar, ens preguntàvem avui, arriba l'octubre i arriba el mes de l'avellana, què significa això per a Avenasal?
1: Per a Avenasal significa pues, un mes important en el que allarguem un poc l'oferta turística, també entrant dins de l'octubre, però sobretot li fem aquest homenatge a aquest fruit sec que va transformar l'agricultura al nostre poble i que li dona aquesta singularitat al nostre territori, ja que no se cultiva pues, alrededor de la comarca.
0: Doncs això significa que arranca una gran programació amb l'avellana allí a Avenasal. Sí que hi ha alguna coseta que s'ha hagut d'ajornar, alcaldessa, pel tema de la pluja, però que acabareu fent a final de mes, si no m'equivoque.
1: Sí, finalment l'activitat del dissabte al matí de la FAMPA, com que se demana la mobilització de tota la província, entenem que per responsabilitat és millor traslladar-la al diumenge 25, que també aixina podrà vindre la gent de fora a visitar el mercat gastronòmic de l'Avellana, i aixina també deixem passar les alertes i per responsabilitat i seguretat que cadascú estigui més en la seva casa.
0: Quina és aquesta programació que teniu preparada, alcaldessa, per a este mes?
1: Pues comencem este dissabte ja presentant el projecte Avellasal, no? Que pues és un projecte que ha fet la cooperativa agrícola Avenasalense conjuntament amb la Federació de Cooperatives i també amb la UGI per estudiar pues totes les possibilitats que té l'avellana, tots els nutrients i quines aplicacions pot tindre a banda de la gastronòmica, per supost.
0: Vostè, alcaldessa, que està tan familiaritzada amb este producte allí a Avenasal, com li agrada prendre este fruit sec?
1: Bueno, a mi m'agrada lo més simple, no? A mi m'agrada torrar, l'avellana torrar me pareix que està boníssima, però que sí que és cert que comúment sempre està bé en les pastes i més opcions salades, ai, dolces, disculpa, però també en vinagreta, en ensalada, també està molt bona. Així que jo crec que qualsevol proposta, inclús el formatge de Avenasal en avellana, que també el fan ara especial este mes, està espectacular.
0: Bueno, jo crec que és un producte molt versàtil, que també ens deixa cremes dolces. Parlava vostè del dolcet i sa crema d'avellana que també fan molts productors del nostre territori, això tampoc té preu.
1: Sí, este estiu, a més, una geladeria de Castelló també ha presentat el gelat d'avellana en avellana de Avenasal, per tant, està ara durant tot l'any. Se pot consumir.
0: Alcaldessa, com és este temps en el que l'avellana és protagonista, canvia un poquet el paisatge, canvia l'agricultura i l'avellana és un d'aquests productes que arriba amb la tardor.
1: Sí, arriba en la tardor, durant el mes de setembre es comença la recol·lecció de l'avellana i ara el mes d'octubre ja podem pues, celebrar-la, no? com si diguem, canvia, com veiem el paisatge, que fa tot més marró i crec que és un producte pues, que ens trau l'orgull d'haver sigut resilients en el temps i que ara que donat la sequera, el producte no està a lo millor en el seu millor moment per la producció que pugui tindre, sí que és cert que buscar qualsevol aplicació i donar-li aquest valor afegit és important.
0: Doncs esperem que disfruteu moltíssim d'este mes de l'avellana allí a Avenasal, alcaldessa, i que la pluja vos deixi disfrutar de tots els actes programats. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres al programa.
1: Sí, invitem a la gent que pugui vindre durant tot el mes als actes i sobretot també a consumir els productes tant als comerços com a bars i restaurants.